Mazza no ein tec de quei melancolic pensif e de seu bab. Tir ses projects au dene albums de tribut cun canzuns de seu bab John interpretadas de Niev, per exemple insieme cun Lenny Kravitz. Nie concerts en memoria de John Lennon, no che Sean interpretescia ils Lennon classicers dils Beatles. Esch schon a schon baul par so bab bumoa berekul medem gi de naschin chartis 9 d'Oktober ani si girin ferm ligiom. Cau è quella canzon che John Lennon a giu fac per so fei in de las pien conoscentes personales per seu a fon Beautiful Boy. Bien gi.

Vuster Gleisel, Programm Rumän, Chans Giantir, quist venderdi als 9 Oktober. Als Duders vegn al Magazin de Mezdi, quales presentots Lana Silina Quinter, e Terella Vocquiots, 30 Roter, per l'avenir de las pendicoleras de Brailin sur Selva e per la nova chefa de la Sana sur Selva. Lana Silina Quinter, col Magazin de Mezdi, ci comenzi post minuts, punct als Duders, edi plemet a dia. Mia nom Tobia Faler, ci avvisi una pacifica posa de Mezdi, ed un buon appetito.